Gustavo Grimalto, sí, cada dijous de 22 fins a 23 hores en la millor emissora del món, en Blur Radio, en la 90.2 de l'FM, podeu escoltar, i també per la nostra pàgina web www.blurradiofm.es. Recordar també que cada dissabte a la matinada tenim en les noches del Tecno de Blur Radio tots els programes repetits, eh? Així que si no escoltes avui perquè no pots, el dissabte a la matinada el tens, eh? I també tens en podcast en la nostra pàgina web www.blurradiofm.es. Bueno, què tal? Com esteu, amics i amigues? Guapos, guapotes, que vos pareix? Si comencem un nou programa, ja sabeu, Connected to Selected Music.

Xavi Berga so comença en menys de 30 segons, eh? Així que agafeu-se bé ahir on estigues per a veure el Pampol, perquè anem a deleitar-te amb la millor música electrònica. Dins del sector de l'electrònica podem escoltar sessions com el house, el techno, el tech house, melodies progressives, bueno, tot el que embarca la música electrònica, eh? Va, vinga, ara sí que sí. Jo vaig estar preparat, centrat, realitzant la sessió, així que vosaltres sols heu de gaudir-la.

0: setmana el tenim ahir. Ja sabeu, anoto la data, tots els dijousos en Blue Radio, de 22 fins a 23 hores, amb la millor música electrònica, en Connected to Selected Music. I amb qui t'està parlant, jo t'acompanyaré, Pablo Grimaltos. Vinga, ara sí que sí, guapoi, guapotes. La setmana que ve, no falleu. Adeu, adeu, adeu, guapots, guapotes, adeu.
1: Connected to Selected Music con Pablo Grimaltos.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gan al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Reconectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Des nostres Blu Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blu Radio, cada dia fem ràdio per

Com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvingut al Territori Remember. Aquesta setmana comencem el TRM de forma relaxant amb la formació Madison Avenue amb el clàssic Don't Call Me Baby. I com és de bona educació, sigues benvingut, sigues benvinguda al Territori Remember, presenta per un servidor Javi Viva, sí que no t'ajut. 60 minutets per davant tenim, vinga, pues Don't Call Me Baby.

pràcticament també podríem barrejar-ho en el que està sonant ja, el que es fa anomenar Toques Mirac, la formació Fragma. I ja pràcticament diluïda el que es feia anomenar La Ruta. Fragma, Toques Mirac.

Ahí estava el tema, les seues manetes del cervell, el senyor Fisher, Somebody, un tema del 2024, que no més assuste ningú, que en uns momentets ja tornem arrere. Als 90, abans de tot això, el tema I Can See the Line.

I no em diràs que no està xulo aquest tema també. Ai, 1999, per a Britleys, Sobon de Sahara. Tema que es valdrà per a arribar a la fi una setmana més d'este Territori Remember. Agraït que sigues ahí al costat de la ràdio, de l'MP3, del telèfon, de l'ordinador, totes les tecnologies que tenim avui dia. Moltíssimes gràcies per estar ahí i les salutacions cordialíssimes del vostre amic Javi Viva, secretat d'ajut. Gràcies, adeu i fins la setmana que ve. Bye, bye.

Temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.